sigui que per nosaltres és una celebració estar aquí avui tocant. I res, fa més o menys un any i poc que estem amb aquestes músiques, són composicions originals. I el tema que hem tocat abans es diu Estudio Modular 1. I res, espero que ho estigueu disfrutant

setembre 12. Els teus batecs connectats per Bluetooth a l'speaker ja no em fan vertigen.